Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

Jugo,

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata barata ballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny,

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis es para
1: dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

de viure sense tu. Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia, sent dilluns sols un dibuix.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: A Pantina fa una pena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Tírate, yo no la tengo.
1: ¡Ay, la tieta!
0: ¡Baja, corra!
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Guai, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

Go!

0: que canté la canción.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat? Que s'ha borrat?
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Que no.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca-ho.

i veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: Yo no me caso.
1: ¿O no?
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar.

0: avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

temps atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: 106 FM. Ahora, radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. Durant l'episodi s'han registrat xàfecs intensos al nord-est i s'han superat els 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. I Protecció Civil ha posat en prealerta el Procicat per un incendi al carrer del Vallès de Lleida, on ha col·lapsat el terra de la primera planta. Els bombers han evacuat preventivament l'edifici del carrer Corts Catalanes 9-11 i no hi consta cap persona ferida. I en plana política, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha negat que Ceuta visqui un col·lapse sanitari arran de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Segons les dades del Ministeri, l'Ingesa ha fet 5.801 assistències entre el 31 de juliol i el 14 d'agost, mentre que la pressió assistencial ha baixat un 72% de les 1.149 atencions del primer dia a les 322 del 14 d'agost. Sanitat assegura que no s'han suspès consultes ni intervencions programades i que l'Hospital Universitari té actualment 111 llits lliures dels 212 que té en funcionament. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu després d'una setmana i ja afecta 16.000 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment en la proximitat de la penya de l'Oroel i també el monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar les tasques d'extinció. I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha demanat al Servei Català de Trànsit més personal per regular el pas alternatiu de la Nacional 260 durant les obres del talús de Ribamala i reduir les cues que aquest agost arriben a superar els 45 minuts. El consistori assegura que el semàfor no és suficient per gestionar l'augment del trànsit turístic i reclama reforçar el dispositiu fins a finals de mes. Les obres iniciades al març després d'una esllavissada encara poden allargar-se 2 o 3 mesos més. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs d'un mestre interí de l'Escola Els Planets d'Artesa de Segre que reclamava 87.000 euros al Departament d'Educació per un suposat assetjament laboral continuat des del 2011. El Tribunal considera que no s'ha acreditat una situació de mobbing ni una actuació sistemàtica i premeditada de l'administració.
0: Notícies en xarxa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Tant informe tràgic de tetràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques.

0: Mickey. Bypass at the Pagatu.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: a usi cartera.
1: Estoy envuelto en llamas y voy.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, companya de la xarxa.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
1: I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels episodis violents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balàfia, aquesta matinada, ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici, que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.
4: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ, també, a l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les revetlles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no?, hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten amb veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar ja. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, La de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també perquè s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar ara, ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant, tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic, de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil, perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava a estar com a molt en voga, que sortien aquells recopilatoris del millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, Tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs això, es va dedicar a fer ell mateix la seva mescles, la seva música de base, i remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què mourà a la gent i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia!
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soleta.
1: Moltes gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sou molta gent,
1: però... Ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys esteu tots.
1: Hi haurà una incorporació.
0: Que bo.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... o la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat, però crec que és una cosa que ja veurem, a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem a la nostra la seva popularitat.
0: Clar,
1: llavors,
0: clar.
1: Sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients ho poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que avui més s'estila en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo banda,
1: sí, llavors... podríem... Hi ha diferents opcions, jo sé.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors, aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podreu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: Tu el tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig
1: prenent.
0: Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir
1: sí.
0: I m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: A la temporada que ve n'ha fem un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada, companya.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara i fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure'ns de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el Detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara i fins les 11, a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions. Ara sí, entrem en la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta. Les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafanya, bon dia.
3: Sí,
0: ai,
3: estic preparant
0: Pau, perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I, per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries de les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I, per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se. Mm-hmm.
0: Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns. Per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta. Tina... Que plogui coses... està bé, que plogui està bé.
5: Exacte.
0: Ara no sé si dir que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
5: En tot cas, es manté aquesta prealerta, sí, perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
0: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
5: Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis estètic en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
6: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones, i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
5: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
0: I, per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
5: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts, això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants. veïns que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
5: Una abraçada, Núria.
0: I cap a Lleida, que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
7: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit, i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven amb passamuntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana, que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la cella. Poques hores després, encara ahir la nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
0: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
7: Sí, perquè el foc que es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on, a poques hores abans, s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
0: Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana, també. Arnau Vilà, des d'Aimunt, moltíssimes gràcies.
7: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portants de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, amb motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al santuari de les fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els Grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua, que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, al Pont d'Armentera, arriba a Santa Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits, fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua, i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes, per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa seva. Per altra banda, tenim un tall de veu, que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular, que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
8: Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la Conca, de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
0: Doncs perquè d'això es tracta, no només d'aigua que baixa, sinó que també aquesta cervesa és la gran novetat d'enguany, no?, que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana, que té molt a veure amb l'Alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també Alfàbrega, per dir tota la ciutat. Vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell, perquè per aquests llocs que passen, la cobertura és a mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major, com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, faran 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus. Fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I, per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos o de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Riba-roja i Móra d'Ebre, que, per cert, és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre, i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
9: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, pel pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
9: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
10: Molt bon dia.
9: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic, avui, 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
10: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada. Anem de baixada, ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada, tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
9: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
10: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament, la redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
9: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen en el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
10: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no? de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no? O durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients que ciutadans que viuen tot l'any aquí o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que per tant fem una atenció aguda i no els tornem a veure, eh?
9: Aquest any, senyora Edia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions.
10: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer els trasllats de pacients a rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera doncs, siguin una miqueta menors i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament. I llavors, una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i, per tant, la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
9: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
10: Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines doncs, no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident que hi serà, però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5% i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que, evidentment, hi ha llista d'espera i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180 i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estigués a llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, ho necessita abans.
9: Senyora Edia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
10: Bé, val a dir que nosaltres treballem per la, aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta, aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a, aquest, cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs, a poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no, no hi entraré perquè no, és, no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis concertada, pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues, dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa. A nivell assistencial, el que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
9: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
10: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer doncs, unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això, en el fons, sempre ha estat així. És una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però evidentment el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això sobretot passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
9: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
10: Mm-hmm. Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional. No? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, dels 6 milions a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants. No? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. Aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible. No? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes. Nosaltres, a nivell de Regió Sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient, per atendre pacient crític, que és innovador, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hàgim de moure i les famílies puguin estar a prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, doncs hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona doncs, ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat doncs, a fiançar-la i fer-la potent. I una altra que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa doncs hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
9: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la regió sanitària de Girona, i esperem doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la regió sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, doctor Heredia, per acompanyar-nos.
10: Reptes,
0: sens dubte, que també pertany a la regió sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
9: A vosaltres.
0: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps. Repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
5: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
11: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants, i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
5: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
11: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui, sens dubte, va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forra i Manilles, el Pilar 7 en Forra i, en primera ronda, el 3-9 Folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra, i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar amb mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7, amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la dia de les festes de Sant Roc, el cos del Bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4 en forra vist, el cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí.
5: Segona ronda, agenda de plaça.
11: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè es celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada, de moment, per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i, en primer lloc, destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
5: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
11: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la diada de Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller: canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que, per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost, s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures al carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
12: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
11: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana les places, hem posat la gent de castellera els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens du a conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa, això va ser a París, i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forés de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
13: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
14: Gràcies, és un plaer.
13: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als Campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
14: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
13: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès. Us esperàveu aquests resultats o no?
14: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
13: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
14: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible. I crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
13: Una de les plates que ha tingut més ressò, en aquest cas, va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Bergain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
14: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot. Pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
13: De fet, una va preguntar, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
14: Ho hem estat parlant durant tot l'any. Anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare, a veure si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip estem superorgulloses de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
13: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
14: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenadores ni les nedadores s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però el típic que està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguéssim tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguéssim fet, haguéssim guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig, a la mateixa competició, en un dia, canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com, hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han tingut que copiar per guanyar-vos.
13: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
14: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament previ a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar, bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors, va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això, vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi. És un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com pues, fer la foto del moment, també. O sigui, va ser molt emocionant. Molt emocionant.
13: Clar, sí. Les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
14: Sí, és que abans, un moment que sí que vaig intentar retindre les emocions va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors, però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
13: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
14: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo. La veritat.
13: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.

0: I vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenades completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, o sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop. Que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
1: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
0: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim, i arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
1: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
2: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les rebelles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també a familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici que ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Euroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90 del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Això ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta
1: és
0: final de festa?
1: Jo crec que això ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, sí, sí. És un tema típic, sí, que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ. Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya.
0: L'Aina, que està de vacances, està de vacances.
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada,
1: llavors,
0: Aina, a veure.
1: Que... Escoltem, a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten alguna cosa diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com Les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions
1: que
0: recomaneu, perfecte, Les Coco, me les apunto. Perfecte, molt
1: perfecte.
0: Bé, ha quedat clar, de moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: Què més?
1: De moment sí, tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent, llavors si voleu és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits, i crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que
1: sí,
0: són imversionables.
1: Correcte.
0: Sí, i que sonen diferent, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxadiscos, no DJ, punxadiscos.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Gràcies, Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. Sí, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amics d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga,
1: sembla que de moment, grup de versions,
0: sí, però
1: és el que guanya.
0: 2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no. Sí. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions, també.
0: També, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens aquella, va, que ara vols que soni aquella.
1: Segur.
0: Molt bé. Estela,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: fins
0: gràcies.
1: Fins
0: ara. La companya de Cardedeu, que, mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe. No, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més.

0: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
1: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final, com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
0: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català, un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que, més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües, però sí d'identitat.
1: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment, la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis on siguis, puguis fer servir aquesta eina que realment és universal i, a més, trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que passi servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original.

0: una puta nòria.
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i a més està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que, com dèiem, doncs, a més són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats de cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o com a mínim també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no? Això no

0: en català.
1: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
2: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que de vegades nosaltres mateixos ens confonem. Però a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que, per exemple, s'ha despenjat. Tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc anirà canviant, però és complicat, eh? Vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, ja fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima.
3: Fort aplaudiment per la Enca. Et vull dir una cosa, m'encanta com rapeges violenta, però em toca més el cor quan la gent es treu.

0: Vens del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Rapejo contra una dona de 3,50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú doncs, es devingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, doncs, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Doncs, per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc, no? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, doncs introduïm una frase, no? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé, no?

0: porta! Ah!
1: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, mover per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
0: Estàs volent guerra, doncs venga, loco, ni malaguilla.
2: Jo no en sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, el company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no m'atreveixo a rimar obert per vacances, estiu, dilluns, no m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar, bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda, ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga els dissabtes, fem ioga de 8:30.
2: Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem al Premià.
3: A la platja, ara, ara Àlex, sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
2: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany, perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i, a més, ostres... Ara, Manel...
3: Ara ens escolteu, sí?
2: Ara sí, perdona, s'ha tallat.
3: No sé si ens escolteu ara.
2: Ara sí. Em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira, perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem
3: a... Ara sí?
2: Ara sí, Manel, ara bé? Ara sí.
3: Ara bé, cap problema. Ai, doncs això, els estàvem preguntant, recuperem. Sí, sí, recuperem respirem. La pregunta, els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
2: Sí.
3: Val, doncs va, ara sí, eh? Va, doncs anem a preguntar-li, sí, a l'Àlex i a la Mònica, això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja.
4: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració, de manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
3: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
5: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja, i va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat, i ens van demanar si podíem repetir-ho.
3: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
2: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
3: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense doncs, ser un gran practicant de ioga?
4: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha a Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
5: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
4: I, sobretot, dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
3: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
5: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
3: Vinga.
5: Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
4: certa
5: flexibilitat. O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació, tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que es mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
4: I després estar a l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires, veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn. I això és fantàstic.
2: Es nota.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
4: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic, és a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic, són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats, treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyar calma mental. I això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera, també, malgrat que està fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia de la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica, potser, de les rutines?
5: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
4: Sí, mai ens havia passat que ens aplaudissin en una classe, i aquí sí.
5: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista, però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
4: L'anem calmant.
5: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
4: Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim. Ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses. Diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
3: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers els caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
4: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen, i bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, eh? La gent del ioga és una miqueta més jove, i venen també gent en pràctica, gent sense, i també és una bona manera d'incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
5: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
3: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i li interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
4: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
3: Molt bé. I afegeixo una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
4: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en una formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
3: Molt bé.
5: Jo m'agradaria dir... Sí. Moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, ja s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
3: I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs, patrocinat o ajudat als ajuntaments.
4: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien... I ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava... I sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa, i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
3: Molt bé. Doncs queda dit, tothom, els dissabtes i diumenge, a 8:45, a la platja de Can Manent, o la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar, a fer aquestes activitats. Gràcies a Àlex i Mònica, que estan, a més, en uns dies de descans, i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Ostres. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, un plaer sempre a Premià Mèdia.
5: Això, igualment.
3: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, eh? Com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja. En aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a L'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Mar a Mar.
6: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
7: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el barat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
8: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures, doncs, històricament el port de l'Escala doncs, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també doncs, la importància que té doncs, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau, l'anxova és un peix blau doncs, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats, és el que sempre explico, a moments donats doncs, la bona part de la flota catalana doncs, es desplaça a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Ceba o Llançà no hi ha subhasta de peix blau. L'única subhasta de peix blau doncs, és el Port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí pues, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures. I això fa doncs, que el Port de l'Escala encara sigui importantíssim.
7: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen al límit el sector pesquer a Catalunya.
8: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura del mar, que no sé quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus de la temperatura del mar. Això, indudablement, pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrani i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar, pues, arrel de la pujada de temperatures, pues, no té tant de nutrients, no, o no té tanta alimentació vàlida per alimentar, pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo sóc de l'opinió, bueno, i es veu que ara de tonyines, per exemple, pues, en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines, pues, entraven a la primavera, venien aquí, pues, a reproduir-se i a créixer, i després als mesos de tardor, pues, agafaven i marxaven per l'estret per allà on havien vingut. I això era un cicle que any rere any, pues, s'anava repetint. Ara ja fa, pues, una sèrie de 5 o 6 anys, doncs, que detectem que aquestes tonyines, pues, ja es queden estables aquí a lo que són les nostres costes, i això és perquè s'hi troben bé.
7: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
8: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt i molt complicat, i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder l'embarcar jo, doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar, i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos, pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano, pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector, te dirà que se'n va a treballar, pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors, doncs, ens anem jubilant, i esclar, si no fotem, pues, de donar facilitats, doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
7: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'Escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la Platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la Platja de les Barques. Malgrat que ara les barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
9: A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita, se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí, o menjar-les in situ. I això garantitza, pues, que perduri, que sí. O sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit, que, i és aquell hàndicap de vas a l'Escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones, és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'Escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, doncs dona feina per tot l'any. Unes 200 persones, vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
7: L'Aixoven Salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important, fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys gent jove i qui en consumeix destina les seves compres més espècies com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
10: Que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu. El preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí, de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí, de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són, doncs, justament econòmics i molt rics en omega-3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar, i jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-los, doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment, doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han, doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve contaminat o que porta altres productes que, doncs, això fa que no sigui tan sa. Doncs tot el contrari, el peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder, doncs, consumir sense cap mena de problema.
7: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
6: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
2: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa. Ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre, doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual, que és Diaris de l'Apotecària, amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
11: Friki Time d'estiu.

0: El Friki Time d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mao Mao, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast, a la nostra mà, amb el nostre smartphone, per què gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui en aquest espai de l'Obert per Vacances compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles fa que aquestes sèries enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no?, aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del detectiu Conan?
1: Doncs el detectiu Conan, a part de que té la gràcia de que són crims i misteris, bueno, pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, tot això fa bastanta gràcia, no? A part que aquí en el seu moment la vam tenir en català, i era una de les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen, però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada. I a més en Kogoro Mouri. Com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, és a dir, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè, clar, evidentment, un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats. Són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passa en un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi, i això m'ha flipat a mi. Que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu, Mercè, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, entre aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts, i en canvi amb ells els hi crida l'atenció, i a més això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als Diaris de la Boticària, trobarem capítols autoconclusius, i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao ja ho veureu, que té a veure amb la línia successòria, en descobrir l'identitat real d'un dels personatges personatges, ja veureu, ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I, amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'Apotecària, perquè val molt la pena.
1: A mi, en el seu moment, ja em vas convèncer. Jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i Detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan. I això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
1: i en Dani,
0: i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa. És molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que, en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los, i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar a casa, doncs, llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: l'agenda ve de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Has aprofitat.
1: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, bueno, sí, he anat de festa major, sí.
0: Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
1: exacte.
0: Bé.
1: Molt bé. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no?, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen, i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia, i aquestes són mítiques.
1: Sí, sí, doncs bé, com hem parlat abans en el programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Els carrers, que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines
1: exacte.
0: Tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells. Hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses represaliats durant el franquisme.
0: Ostres, aquest estan és de tots nota, els... eh? Aquest
1: sí,
0: és
1: sí,
0: de saber-se
1: molt
0: bé,
1: xulo.
0: Eh? Molt bé.
1: Sí, amb tots els noms, i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes, sí, molt xulo, la veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim... A veure, hi ha que si vermuts electrònics nocturns, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera i cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador.
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts, de 15 minuts, i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota... per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no bueno, hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts, de les 9 fins les 10 i 20.
0: Molt bé.
1: Llavors... Així no hi ha tanta gent i els actors poden, i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que els molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més una experiència més, com a més vivencial, més personal, no? Apropet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
1: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
2: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat, no? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
1: Això, però, és demà, 18 a 8:15 de la nit, en català, i hi ha dos preus, un preu

0: Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és la Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bona de nou.
1: Núria.
0: Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
1: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
0: Sí, el que passa és que, bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
1: Clar, sí. Aquí està la cosa.
0: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
1: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
0: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
1: Correcte.
0: Vale.
1: Sí.
0: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
1: Correcte.
0: M'encanta la pregunta.
1: Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
1: Moltes gràcies, fins demà.
0: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local, ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recorda avui les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es fa a la plaça Sant Jaume, en lloc del pla de l'os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que ha començat a les 10 del matí, inclou també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat també van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalf a les víctimes i familiars i també ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i també una bossa al costat d'una séquia entre Torreferrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons. Els Mossos també participen en aquesta recerca que s'ha ampliat fins a la zona de la comporta. Els regants han reduït també el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i, tot i l'esforç, el reforç, volíem dir, policial, el diumenge també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona on un treballador va resultar ferit per un tret d'una arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns també reclamen més vigilància. I a banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balafi, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat a desallotjar 9 immobles propers. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen les causes del foc que podria estar vinculat amb aquestes darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en plau internacional i política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i també a les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de 1000 moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Bon dia, fogoses. Us imagineu un espai on només hi puguin entrar dones, un espai segur, sense mirades estranyes, on puguis treballar, fer activitats, assistir a conferències, presentacions de producte, fer networking, dinar, o simplement desconnectar una estoneta. Sona glòria, oi? Doncs aquesta és la descripció d'un club social femení. La veritat és que hem hagut d'investigar una mica d'on surt això dels clubs femenins. Pensàvem que era una cosa nova del segle XXI, però la realitat és que no. Fa més de 150 anys que existeixen. Fent una mica d'història, tot va començar el 1868 a Nova York, quan a la periodista Jane Cunningham li van negar l'entrada al sopar de New York Press Club en honor a Charles Dickens. El motiu? Sí, dona. Doncs bé, en lloc d'acceptar-ho, ella i altres periodistes van decidir crear el seu propi espai i així va néixer Sorosis, un dels primers clubs femenins de la història. I no va ser l'únic. Ja a principis del 20 hi havia més de 5.000 clubs femenins només als Estats Units. Allà es discutia de política, de cultura, d'educació i el més important és on va començar a organitzar-se el moviment sufragista. És a dir, molts dels drets que avui donem per fets van començar a pensar-se en espais així. És veritat que amb la incorporació massiva de la dona al món laboral, aquests clubs van anar desapareixent, fins ara. Perquè avui, més d'un segle després, tornen a aparèixer clubs de dones a Londres, París, Nova York o Barcelona. No només networking fan, segurament és una altra cosa, i per això avui hem volgut convidar a Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, el primer club privat de dones a Catalunya i de tot l'Estat, perquè ens expliqui què és això d'un club privat de dones i que més està aquí. I és que és tan important fer xarxa entre dones per sostenir-nos, per inspirar-nos, per aprendre i reforçar-nos les unes a les altres. I això és el que volem, sororitat. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
9: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
8: Doncs comencem, si és que no ho havíem fet ja. Avui tenim, com ho hem dit, a Beatriz de Vicente, especialitzada en estratègia, màrqueting i desenvolupament de negoci, amb més de 15 anys d'experiència en empreses internacionals com PepsiCo, Nintendo, Pirelli. També ha liderat projectes emprenedors i comunitats empresarials i com a CEO de Steeltel, bueno, això no m'ha sortit molt bé, Steeltel, és una empresa, i de NetMentora, una organització sense ànim de lucre que impulsa el coneixement i el reconeixement d'emprenedors i emprenedores i de la qual és vicepresidenta. L'any passat, el 2025, va assumir la direcció executiva de Juno House, el club de dones amb l'objectiu d'impulsar una nova etapa en el projecte, reforçant més la comunitat de professionals, el lideratge femení i l'estratègia des de Barcelona. Beatriz, què és Juno? Juno, perdó, Juno, perquè és la... Saps?
10: Sí, sí, ens ho pronunciem de totes les maneres i no passa res.
8: Sí, sí.
10: Mira, Juno diem que és una comunitat i que també és un espai en el que promovem la igualtat d'oportunitats, ho fem des de l'equitat i ho fem creant espais de debat, de diàleg, d'inspiració i connexions. I al final tot això genera aquestes oportunitats de visibilitzar el talent i el talent femení.
8: Escolta, però què és un... Explica'ns, què és un club de dones? Perquè un espera que quan entri es trobarà, jo no sé, no sé què espera, no? Però la veritat és que dius un club de dones. Què esperes? Què és el que és realment?
10: Mira, de fet, jo en aquesta nova etapa estem intentant no posar el club com a fi últim, sinó com a mitjà. Llavors, el que esperem nosaltres en aquesta nova etapa, per mi el club és l'espai que reuneix una comunitat de persones que tenen unes mateixes inquietuds i necessitats. Llavors, el que coincideix allà són persones, en el cas de Juno, que tenen aquesta inquietud de créixer, d'aprendre, de connectar-se, d'aprendre a través dels altres, de sortir una mica inclús del dia a dia i de les zones de confort. I això és algo que té el perfil de dones i d'homes que estan a Juno també. I d'altra banda, són persones que entenen la necessitat del propòsit que afrontem, el que és la igualtat d'oportunitats o el que no és avui la igualtat i el que necessitem que sigui.
8: I què ens podem trobar a Juno, a part d'un espai meravellós que us recomano, mireu-lo perquè és una passada, quan veieu a internet dius, jo vull ser-hi. Què és el que ens podem trobar?
10: Mira, primer, és veritat que sorprèn molt que un espai com aquest estigui al centre de Barcelona, diagonal a Maribau, concretament. Molta gent pensa que, com que tenim la Farinera, estem a Poblenou, però està en el centre mig.
8: Sí, i parlem de... el cor.
10: Tal qual, i parlem d'oasis moltes vegades perquè t'ajuda a desconnectar del món i a entrar una mica en aquest espai de creixement, diem. Tens des de zona de... el que són serveis purs i durs, des de zona de restauració, espai per esdeveniments, sales, tenim un estudi que ens serveix també una mica per fomentar aquest espai d'equilibri que intentem promoure molt a Juno, que trobem aquest equilibri entre l'ambició i el creixement professional i també l'equilibri amb la salut mental, el benestar més 360. Dit això, que això al final és un espai i ens quedaríem amb la part del club, el que et pots trobar cada dia són persones i esdeveniments que el que busquen és connectar i desconnectar a través de la inspiració i del coneixement. I trobes temes de qualsevol. O sigui, estem parlant parlant de geopolítica, igual que estem parlant d'economia o de restauració o de vins, o l'altre ja feia un tema amb les dones del Cava, del Penedès, o sigui, pots trobar qualsevol temàtica que t'ajuda a connectar i a desconnectar.
8: Per tant, el que ens trobarem és moltes dones treballant i moltes dones fent networking, és a dir, compartint.
10: Sí,
8: no? Tu que fas, jo que faig, no? Una mica aquest espai com una àgora.
10: Sí, sí, sí. Una mica des de posar el coneixement i l'experiència dels altres en el centre, totalment.
8: Parlem de dones o també poden haver homes en aquest club? Perquè...
10: Mira, és un gran debat. De fet, hem fet una evolució. A Juno parlàvem del pori para les mujeres quan va néixer Juno fa 3 anys. I avui parlem de que és un espai impulsat per les dones però obert al món. I això té molt a veure amb la transició que estem fent. Jo crec que com a espai que neix per transformar, per canviar alguna cosa, necessita transformar-se en aquest procés també. I estem en aquesta evolució. Poden haver-hi homes, per suposat. És que hi ha d'haver homes, és que no aconseguirem la igualtat si no estem les dues parts que afecten. Per tant, poden haver-hi homes, els esperem conscientment i voluntàriament en tots els espais. Hi ha homes a l'escenari quan hi ha una temàtica potent, hi ha més dones perquè hi ha moltíssim talent femení que moltes vegades no troba aquest espai on ser visible i necessitem que sigui visible aquest talent, i a les audiències, òbviament, hi ha homes també.
8: Bé, perquè una de les coses que a mi em preocupa és que tenim masses preguntes i poc espai per fer-les, no? Sí. Les dones.
10: Sí.
8: I Juno sembla que en principi seria un espai adient per començar a implementar aquestes preguntes cap a la societat, no?
10: Sí. De fet, fas un matís que per mi és xulo. Jo crec que estem acostumades a espais que han estat creats des de la visió de l'home i liderats per l'home, culturalment, estructuralment, i Juno xoca una mica, precisament, perquè està creat des de la visió de la necessitat i del que viu i les inquietuds d'una dona. Això no vol dir que exclogui a l'home, simplement que balancegem, intentem que aquest espai es miri des d'una altra forma. I això no vol excloure a ningú, sinó que li posem una altra mirada per aconseguir donar la visibilitat doncs aquest percentatge de la població que habitualment no el té i que no l'ha tingut en el passat i que volem que el tingui en el futur.
8: Escolta'm una cosa, llavors, és un espai elitista? Perquè és una de les coses, quan tu veus el club, te'l mires i quan vas, que jo he tingut l'oportunitat agradable de conèixer-lo, que és una meravella, dius, això deu costar una pasta entrar, no? Que hi ha moltes peculiaritats, hi ha gent que no pot entrar, però ho podem accedir totes i tots?
10: Vale. Té molts matisos la pregunta que fas. El primer, elitisme, no. Per mi és un tema de necessitats i de prioritats. Els preus són de mercat, no, i tot ja està en el centre de Barcelona. Hem prioritzat que sigui un espai accessible, però és veritat que has de tenir la inquietud i la necessitat com qualsevol altre servei o producte. El preu té molt a veure amb el que t'ofereix i amb el que necessites tu en aquest moment. Sí que és veritat que hi ha a nivell d'admissions, nosaltres hem posat un comitè d'admissions precisament per assegurar la diversitat. Per mi qualsevol persona podria formar part de Juno, però has de tenir aquesta doble inquietud del que dèiem, de voler aprendre a compartir i de voler ajudar els altres també per estar en un espai d'aquest tipus. Al final has de voler posar aquest propòsit i ser molt conscient del que vols aconseguir participar en un espai com Juno. No vens a repartir targetes, vens a connectar amb persones, a ajudar altres a créixer a través dels altres, i això genera moltíssimes oportunitats, òbviament. Llavors, quan fem aquests comitès d'admissions, el que busquem és la diversitat, és a dir, assegurar-nos que quan t'assentes en una sessió i intentem treballar molt al petit comitè, estàs assentades amb persones molt diferents a tu. I això és el que ens fa anar seleccionant en funció dels moments en els que estem quin perfil de dones poden entrar a Juno.
8: Escolta, i com ho feu? Perquè això està molt bé, està al centre de Barcelona, però tenint en compte que és el primer gran club, sobretot a Catalunya, crec que la resta de l'Estat també és el primer gran club femení, com ho feu per articular la xarxa amb les que estem a fora? Que estem a fora del cercle de la gran ciutat, que és el Cap i Casau.
10: Pues mira, és un gran repte. Primer, de manera natural, t'he de dir que hi ha moltes dones que estan a fora i que troben a Juno aquest espai per, quan estic a Barcelona, saber que tinc l'espai per reunir-me, per fer el dinar, per tenir aquesta sala o per portar els meus equips i treure'ls del dia a dia. Hi ha aquest punt. I després es fa amb aliances. Una de les coses que, quan et deia, hem canviat una mica aquest posicionament de por i para a les mujeres a obrir-nos al món, impulsat per dones però obert al món, busca promoure les aliances també. I les estem fent amb tot l'ecosistema.
8: Escolta, ara deixa'm que tregui una mica de Juno,
10: vale,
8: i entrem a la teva fase emprenedora, perquè tinc moltes preguntes com a emprenedora. La primera, com podem ajudar a les dones que volen tornar, per exemple? Cap als 50 hi ha com un break en el que les dones ens tornem a plantejar què volem fer amb la nostra vida. Això en molts casos suposa que canviarem, que sortirem d'aquesta zona de confort que era el nostre hàbitat natural i tirarem per coses que ens venen de dins o ens agraden més. Què podem fer per ajudar aquestes dones a articular una nova proposta de negoci, de feina? Moltes vegades no és negoci, perquè no, el que vols és treballar per un altre, per exemple, no? Com les ajudem? Què els hi diem?
10: Hi ha diverses versions del que dius. Jo separo molt el que és l'autoocupació de l'emprenedoria, també perquè vinc, com deies a l'inici, estic a NetMentora, que és una xarxa d'emprenedoria. Llavors separo molt les dues coses perquè crec que tenen necessitats i inquietuds diferents. Crec que la xarxa és crítica en els dos casos. A mi em va canviar professionalment formar part de NetMentora i entendre el potencial de tenir una xarxa de debò al voltant i aquest coneixement i aquest accés a persones que tenen la inquietud de créixer. Crec que això és imprescindible, i més quan fas una transició. El que estàs dient tu és una realitat que ens trobem molt sovint a Juno, Llavors, crec que és imprescindible tenir aquesta xarxa que et dona la confiança, que et dona les oportunitats, que t'ajuda en aquesta nova etapa. Això és molt potent. Crec que si me'n vaig a la pota emprenedora necessitem finançament. O sigui,
8: això és el que
10: les dones per emprendre, igual que els homes per emprendre, necessitem aquesta aposta econòmica. I hi ha xifres que fan por. El 2% del venture capital va dirigit a dones. El 84% va dirigit a homes.
8: Dos?
10: Sí, el 2. Però... el 14 equips mixtes, Però el 2 a dones, el 84% a homes.
8: Tenint en compte que nosaltres, i dic nosaltres, Catalunya i Espanya, és la segona comunitat, el segon país europeu, amb emprenedoria.
10: Sí.
8: Darrere d'Irlanda.
10: Sí. Un tema és qui llança, qui activa i qui s'atreveix, i l'altre és qui consolida. I no pots passar a la següent fase sense el finançament. I això està marcant xifres com les que va sortir en aquesta setmana l'informe de que potser m'avanço de temes, però...
8: No, tu avança.
10: De Grant Thornton, on es demostra que anem cap enrere. Estava en un 19%, estem en un 18,5% de dones a Espanya en posicions de CEO, però el més fort d'aquestes xifres és que estem a... En 3 anys, hem perdut 10 punts.
8: Hem perdut.
10: És a dir, el mateix que estàvem el 2018, estem al 2025.
8: Estem parlant
10: anem tirant
8: de CEO,
10: cap a baix, en posicions de CEO. Posicions de presidència, estem parlant que a rols de presidència hi ha un 4% de dones.
8: Vale, perquè
10: a Espanya.
8: Una de les coses és que el juny comença a implementar-se aquesta llei de paritat, que l'IBEX 35 ha corregut a contractar dones CEO, però això és una mica feta la llei, feta la trampa, no?
10: Literal. Literal, el que passa que no hi ha una bona resposta a això, és a dir, ninguna de nosaltres vol estar seleccionada pues, perquè és dona. Hem de fer el salt a això i jo crec que ens hem d'avançar. Ja ha caducat aquest discurs, ninguna vol estar en aquesta posició i necessitem avançar.
8: Vale, però com avancem? Vull dir, perquè sí que és cert que si no hi ha aquest estímul per la part pública, la res pública, d'empènyer les dones cap amunt, sembla ser que l'empresa per si mateixa... Escolta, nosaltres arribem a directives mitges i tira que te vas.
10: Sí, aquest és el punt. Per mi, un dels grans reptes de Juno és activar coses. Hem d'explicar quines són les xifres. Encara avui hi ha moltes persones que ens retreuen que no és necessari tota aquesta acció. Quan veus els números te n'adones que és absolutament necessari, i per mi el que s'ha de fer des d'un espai com Juno és visibilitzar que estem parlant de talent, que perdem competitivitat quan no tenim talent, que prescindir d'aquest 50% del talent no té cap lògica, i s'ha d'activar la visibilitat, s'ha d'activar qualsevol acció que permeti que ens allunyem del gènere i posem per davant les aptituds.
8: És que a més, el que em fa gràcia el que dius, perquè fa uns capítols vam parlar amb la Jou López, que em sembla que també forma part de la vostra xarxa, i parlàvem d'això, no?, de com les dones a partir dels 50 hi ha com una mena de... O sigui, a part del fogot, d'aquest fogot que de tant en tant és molest, tenim un altre fogot, que és un fogot mental, que no aturem mai el cervell. Estem disposades a gairebé tot. És, jo recordo aquelles imatges de la senyora d'un president que es tirava per un helicòpter, no, als 80 anys, no? Pues una mica als 50 les dones ens arrisquem i ens volem llançar des de qualsevol helicòpter, no? I ens falta potser aquest empenya endavant.
10: I aquestes referents, perquè jo crec que també un dels altres punts és això. Jo crec que vull pensar, potser sóc massa ingènua, però vull pensar que abans l'edat era el moment, a mesura que guanyaves anys, era el moment d'anar desapareixent del mapa. Ara l'edat s'entén com a experiència o la volem entendre com a experiència?
8: Bueno, això tu, no tothom.
10: Sí, jo per això et dic, potser des de la ingenuïtat, però també perquè vas fent anys i te n'adones que guanyes confiança i te n'adones de com eres abans i com ets ara. I crec que això s'ha de posar en valor, té un potencial absolut. Nosaltres, és el que et dic, és una realitat, ens n'adonem. Hi ha moltíssimes dones emprenent. Potser ens falta la visió aquesta d'entendre aquestes referents i visibilitzar empreses com, sembla que era Natura Visé, que la van crear amb els 40 anys, més o menys, a partir dels 40 o els 50, no? L'empresa com a tal es va fundar en edats molt avançades. Hi ha aquest tipus d'emprenedoria o de decisió d'autoocupació, totalment.
8: Però... O sigui, hi ha la llei que diu que promou tot això, però en canvi, això també ho llegíem fa molt poc amb un informe que deia que el feminisme estava cada cop pitjor vist per la societat catalana. És a dir, hi ha com una mena d'anatema de o venen les bruixes, sí. Venen les feministes. És com, saps?
10: Sí. Bueno, de fet ens hem carregat la paraula. Tu no pots dir feminisme sense que impliqui un posicionament, quan el feminisme no implica cap posicionament, el que demana és la igualtat. O sigui, en aquest punt del llenguatge hem arribat. És veritat, sí. Tenim molts reptes. De fet, és que els joves amb 16 anys, si no m'equivoco, és on estan més separats en la igualtat i en el que és el feminisme. I entenen, ho hem reflexionat diverses cops a Juno, ve del discurs d'odi en el que s'han creat. Perquè no ho han viscut, s'han criat en aquest discurs en el que les dones han de tenir més coses que els homes, que no va d'això, per mi va de trobar la forma en què les dues parts aporten i no ha de ser una suma zero, és una suma zero, perdó, homes i dones, és un més dos, vull dir, hem de tirar cap endavant, que això és el que a vegades ens costa i entrem en debats i són tots igual de vàlids. Nosaltres, de fet, ahir activàvem a Juno, fem el kick-off de comissions d'expertes que hem creat, diferents àrees per entendre quins temes volem parlar i en quins temes necessitem tenir visibilitat, i s'obria el debat de què implicava estar a Juno, qui podia estar, qui no podia estar. Tothom té les seves inquietuds i el seu històric, i des d'aquí construeixes el que esperes. Jo en tinc unes, jo m'he criat a una família, amb tu parlàvem fa temps, m'he criat una família de dones que han liderat negocis. A casa meva s'ha parlat de treballar i no s'ha parlat de gènere mai.
8: Bé, és que a Catalunya, si no recordem malament, tenim un gran, gran brou de dones que han generat negoci de sempre. La mare que tenia una botiga, la marca de roba de nens o no sé què, vull dir, era un teixit textil de petites i mitjanes empreses que permetien això. Deixa'm fer-te una pregunta. No és veritat que l'emprenedoria acaba sent una mica el cul de sac on anem a parar moltes dones, i parlo de dones perquè és el que em toca, moltes dones que no sabem cap a on articular esforços després d'un temps de, a lo millor, haver estat aturada perquè no podies deixar els nens o perquè has decidit canviar, o no és una mica això, una saca...
10: Si ho fos, o sigui, per mi hi ha un gran repte, que és que la carrera professional d'una dona molts cops no és lineal, igual que la d'un home probablement ho pugui ser. Nosaltres afrontem molts més reptes, la criança, la part de cuidar, o sigui, hi ha tot una evolució que implica que les dones anem i tornem,
8: sí, sí.
10: Quan els homes no ho viuen, això. Llavors, això té un impacte també. El que estàs dient ho he vist en homes i ho he vist en dones, aquest punt d'estar cremat de la vida laboral i decidir a certa edat fins aquí ja em poso pel meu compte. També et dic, per mi són inquietuds diferents. Que sigui el sac aquest de cultiu, de perfil que busca l'autonomia, etcètera, etcètera, no té res a veure amb el que està buscant l'emprenedoria. Són inquietuds i necessitats diferents. De tenir el teu negoci, això és una cosa, a tenir un negoci que sigui teu o que ja ni tan sols funcioni perquè hi siguis tu. Crec que són dos vies molt diferents. El teu propi negoci, quan estàs muntant el teu projecte autònom, etcètera, etcètera, a tenir un negoci que ha de no dependre de tu perquè creixi.
8: I ara has dit la paraula, autònoms. Els autònoms som aquell llegat de la societat que quan arribis a jubilar-te tindrem una jubilació minsa, que mentrestant estem pagant gestors, advocats, perquè ens gestionin factures, etcètera, etcètera, i que a més ningú contempla com a valor. I si tu mires als autònoms, hi ha moltes més dones que homes autònoms. Això d'entrada ens diu alguna cosa, no? Què ens diu?
10: Jo crec que són aquests reptes que ens trobem, i el probablement és l'espai aquest que necessitem per decidir el que volem fer nosaltres. Crec que quan estàs a dintre d'una empresa, crec que aquí et pots trobar a vegades més collada, pots trobar que no tens l'espai, i hi ha un punt en el que amb certa edat probablement decideixis fins aquí. Tinc la confiança, tinc els contactes, tinc l'experiència i decidiré pel meu compte. També per el que deia, hi ha aquest punt més de buscar aquesta llibertat, però després hi ha el punt aquest de les carreres no lineals, en els que arriba un punt que per fer compatible una inquietud professional has de decidir per altres vies, que són molt més senzilles i que et donen la flexibilitat i l'espai que necessites.
8: El que passa és que, si mires els números, nosaltres portem el 70% del pes d'una llar. Sigui una llar amb nens o sense nens, perquè pots tenir la cura dels teus grans, no? Dels teus majors. Per tant, les dones, això que dius de la vida laboral lineal, això deu ser molt de màrqueting, perquè no ho havia sentit, però m'agrada molt.
10: No.
8: M'agrada molt. La vida lineal. Per tant, encara tenim un sostre de vidre, les dones, a sobre, no?
10: Que és el gran repte, exacte. Clar. I la conciliació que implica això.
8: Bueno,
10: sí,
8: clar. Hi ha conciliació? És possible la conciliació, doctora?
10: Jo et deia, sóc el pitjor exemple. Jo no sé conciliar, no en sé. És veritat que no tinc els reptes que tenen moltes altres dones, però també tinc un gran suport familiar i de parella. O sigui, suposo perquè m'he criat en això. A casa meva les coses es fan, les dues parts les fan, i quan veig el viatge em queixo, però ho dic perquè necessitem visibilitzar-ho. A mi la Núria Bassi, que és una persona que sempre dic, després em mata perquè la menciono sempre, però és una persona que em va dir: una cosa és que tu assumeixis i tiris endavant, jo tinc perfil de supervivència, tiraré endavant sí o sí. L'altre és que no visibilitzis i que normalitzem certes coses. Llavors les hem de dir, ben dites, això m'ho deia sempre la meva mare, ben dit, però s'ha de dir.
8: Es pot dir tot, no?
10: Exacte, però és veritat que necessites tenir aquest suport que et permet conciliar. Conciliar és cosa de dues persones o de la llar que tinguis i del que hagis creat a casa. Llavors això et permetrà moure't més o menys, i després n'hi ha algunes que no ho sabem fer, però perquè prioritzem altres coses, que és inquietud també.
8: Benvingut bé, sigui. Bueno, no passa
10: també,
8: res.
10: Si és decisió, benvingut sigui.
8: Vale, perquè fins a quin punt les dones podem decidir? Clar, a mi em fa molta gràcia quan em diuen: no, és que he decidit quedar-me a casa. Diu: has decidit o no t'ha quedat més asos? Perquè d'entrada el sou, i això encara no hem parlat del viatge salarial, el sou, quan tens dos sous a casa, dius: quin perdem? Per tenir, per exemple, fills, o per fer cura dels pares. Quin perdem? El que guanya menys. Malauradament, aquest biaix normalment és cap a la dona. Què fem amb aquesta bretxa salarial que tenim encara?
10: Que és un gran repte, i ara ve tota la llei també de la igualtat salarial, d'aquesta visibilitat, i veurem el que implica, perquè és el que has dit tu, echa la llei, echa la trampa, com amb tot. El canvi ha de ser cultural, o sigui, el repte és estructural. Llavors, necessitem parlar aquestes coses, sí, hi ha gent que s'ofèn i que se sent molesta quan parlem d'aquests temes, s'han de parlar, perquè la realitat és aquesta, és que continues prioritzant molts cops per moltes coses, perquè l'home probablement té el sou més alt, ha tingut més temps de carrera, etc, que la dona és la que acaba de sortir. És una decisió? No ho sé, no t'ho sé dir, perquè això és molt personal. I jutges, si no, estàs emetent el judici de la vida d'una altra persona. Però és massa sovint que acostuma a ser la dona.
8: Clar.
10: I no l'home. Sí.
8: Sí, que és el que et fa sospitar,
10: sí,
8: que hi ha un biaix.
10: Hem de crear aquests espais en els que sigui normal que qualsevol parella puguin prendre les decisions que considerin. I a dia d'avui no estem aquí, encara no.
8: És fort, perquè estem, no oblidem, segle XXI, el 26. El 26 del XXI.
10: Sí.
8: I encara estem amb el sostre de vidre de la Simone de Beauvoir, quasi, no? Dius, jo perdoneu-me.
10: I anant endarrere, que això és el pitjor.
8: Això és el que anava a preguntar. Anem cada cop més enrere.
10: I les xifres ho diuen,
8: amb valors,
10: eh? Sí. Sí, avui parlàvem amb els mitjans i em deia, és la igualtat, però són molts altres valors. El tema de la sostenibilitat, abans parlàvem dels ODS, etc, són coses que anem fent pàgina. Sí.
8: Però què fem? Com a bones, clar, és que jo vull solucions. I vos dat una senyora...
10: Juno, solucions, Juno.
8: Exacte. Què fem?
10: S'han de fer coses. O sigui, des de quin posicionament ho estem fent nosaltres? Des de l'acció. Absoluta. Qualsevol cosa que plantegem la fem des de l'acció. Estem parlant de la presència de les dones en el món de l'art. Lo mateix. Fem una activitat, o sigui, nosaltres tenim una sèrie que es diu Beyond Art, on estem donant visibilitat al talent femení. Des del dia 1 expliquem les xifres, però visibilitzem el talent femení. ara llançarem una campanya, que això suposo que no dec poder dir, però bueno, ara llançarem una campanya perquè que va de visibilitzar el talent femení. Sí, tenim un gran repte, i tenim un repte en un doble sentit, perquè en el moment que presentem aquesta campanya i l'estem començant a construir i anem parlant amb dones, aquesta invisibilitat molts cops és voluntària, i que sigui voluntària és un repte. Ha de ser una decisió personal, visibilitzar-te, òbviament, pujar-te a l'escenari quan et truquen per anar a la ràdio, dir que sí i fer aquest forat, però també té una implicació per les altres. El construir referents és algo que diem totes, però els referents no es construeixen sols, es construeixen donant un pas al front.
11: Evidentment.
10: Llavors, aquest punt de visibilitzar-nos i ser responsables amb el que implica que hi hagi una presència femenina vol dir que nosaltres també hem de fer alguna cosa perquè això passi.
11: És que moltes vegades, i això és una cosa que ens passa a Fogots, però crec que ens passa a tots els mitjans, moltes vegades ens costa que la gent, que les dones d'una certa importància, una certa presència, admetin venir a programes com ara Fogots, no? Perquè tenen, realment són dones molt ocupades o dones molt ocupades i tenim molta feina, però si les altres, les que estan en el seu lloc de treball o a casa, no saben que existiu, que existeix aquesta possibilitat, com arribaran? No?
10: Tal qual, tal qual. I aquesta responsabilitat és superlícit, però hi ha una responsabilitat, o sigui, jo he après amb els anys a no gaudir, perquè sempre et tensa una mica, a mi que m'agrada sortir de la zona de confort, aquestes coses m'agraden sí o sí, però molts cops ho faig pensant en que s'ha de fer sí o sí, després no em podré queixar si no, de que no hi hagin dones en certs llocs. Això ho parlava l'altre dia amb una periodista que precisament deia, em van proposar un càrrec i primer vaig pensar què faig jo allà, i després vaig pensar, és que si no l'agafo jo anirà un home i després em queixaré de que no hi ha dones en certes posicions de lideratge. Pues sí.
11: Sí, el que passa és que costa.
10: Que costa.
11: Costa
10: perquè
11: molt.
10: Són moltes menys, perquè tenim menys visibilitat, perquè ens hem sentit molts cops, i jo ho he dit, falten dones. No falten dones, el que falta és visibilitzar aquest talent femení que existeix.
11: Bueno, però sí que falten en llocs de poder.
10: Perdó, no falta el talent, tens tota la raó, el que falta és visibilitzar, perquè visibilitzar implica donar oportunitats. Totalment.
11: Clar, perquè
10: totalment.
11: Visibilitzar... I això és una pregunta que et volia fer com a marketingiana, que ets, per favor, per què els de màrqueting feu servir paraules com a, saps? Networking, que no hi ha la traducció en català.
10: Mira,
11: és que clar, quan parles amb algú de màrqueting o algun CEO i et dius, sí, perquè soc CEO, el CEO ja encara ho entens, no? Però comença a dir-te el networking, el no sé què, tenia unes paraules apuntats però ara no sé on són.
10: És pitjor encara, jo que vinc del món emprenedor sóc capaç de tenir una conversa en la que no entenguis cap paraula.
11: No, segur.
10: És algo que és increïble, ho vivíem i ens reiem molt d'això. Mira, copiem, anem darrere, l'anglès ens sembla sexy i ens sembla més sexy que el català i jo som així, pues no.
11: Mira, pues a mi
10: totalment.
11: A mi em sembla molt més sexy el català
10: totalment,
11: que entengui,
10: mira.
11: Que un anglès que mira...
10: No, que potser no entenc ni què m'estàs dient, no?
11: Ah, escolta, l'altre dia la nostra humorista parlava de les girl boss.
10: Vale.
11: Veus? Girl boss.
10: Veus, sí.
11: Les noies jefes, no?
10: Sí.
11: Les xiques jefes, les...
10: Sí.
11: Jovenet... Hi ha una mica aquesta sensació de que la dona perfecta, aquesta dona que s'aixeca a les 5 del matí, que surt a córrer, que porta el gos a pixar i els nens al col·le, o no té nens, però és igual, es maquilla, no sé què, i a més fa ioga, tai chi, i li queda temps per rellegir 3 vegades Guerra i Paz, i dius, això, aquest perfeccionisme, ens fa avançar o...?
10: No. Retrocedir absolutament. No existeix i no és necessari, bàsicament.
11: Sí, el que no és necessari, jo això ho tenia clar, perquè ja soc menopàusica.
10: No és realista, no és realista, no som així. Caiem moltes vegades en això, i és veritat, i anem guanyant anys i veiem com ens van traient, perquè ja no som aquest producte perfecte. No hi ha cap necessitat, no és realista i no necessitem ser perfectes ni arribar a tot, no.
11: Bueno, és el que vam... la conclusió a la que va arribar la nostra humorista és que no calia, que ella es trencava el carnet de
10: totalment, el regalem, exacte.
11: Jo ja fa anys que el vaig regalar, sí. Perquè ja em vaig adonar que no... Jo crec que des del 15 ja em vaig adonar que no era perfecte. Que era un projecte gairebé impossible.
10: I cap inquietud de ser-ho, al contrari.
11: Però clar, la societat et força, demana, sí. No? Has de ser una gran professional, una gran mare, una gran esposa, una gran parella, una gran imbècil, perdoneu,
10: Sí, i nosaltres mateixes, Jo, de fet, ostres, què necessita una emprenedora? I acaba sempre en el punt de la formació en finances, en no sé què, no sé quantos... Jo estic cansada de veure dones hiperpreparades necessitant més formació. No.
11: Bueno, no. Estem massa preparades. Després vas a un contracte, sí. I diuen, no, vostè no, perquè, clar, em deixarà els 2 dies. Dius, home, potser no, provi'm.
10: Sí, crec que hem de donar més el pas al front i no necessitar ser perfectes constantment, que és el que ens ensenyen, eh? O sigui, no diré la frase qui la diu, però és veritat que les nenes estem educades en la perfecció i els nens en la valentia, i això té molt a veure en com actuem i com són les nostres carreres. I aquesta perfecció d'aprendre i ser permanentment perfecta, innecessària. Donem el pas i aprenem de camí, que això jo crec que és la part bona que et dona l'emprenedoria.
11: Escolta'm, aquesta pregunta ja per acabar la fem sempre a les nostres convidades. Què li diries a la Beatriz dels 20 anys? Quin consell li donaries?
10: És difícil aquesta pregunta.
11: No, és difícil, per això la deixo sempre pel final.
10: Jo li diria que s'atreveixi.
11: Que salti.
10: Permanentment, que salti. Sí, sí, que és molt divertit i que val la pena, sempre. Sí, sí, sí.
11: Saltar, arriscar-se,
10: sí,
11: és la solució.
10: Sempre.
11: Meravellós. Beatriz, ha estat un plaer tenir-te i escoltar una mica el que és Juno com un club de dones i el que pretén fer a la nostra ciutat i al nostre país, si és que
10: vamos.
11: Saltar, no?
10: Volem saltar.
11: Podem saltar. Gràcies.
10: Gràcies a tu.
11: Doncs aquí estem un dia més amb l'Andrea Román, que ve disposada a enviar a la foguera. Què enviem avui a la foguera?
12: Avui vinc calenteta, bueno, sempre vinc calenteta a la primavera.
11: La sang altera.
12: Sí, sí, tinc jo el fogot de primavera i vinc enfadada. Ah. Vinc a tirar a la foguera avui les xarxes socials. Però
11: I
12: totes,
11: sembles, doncs.
12: Però totes.
11: Totes.
12: Vinc a explicar-te una historieta que m'ha passat a mi.
11: Vinga.
12: I anem a parlar una estona de tot el que hi ha darrere de les xarxes i, evidentment, anem a enfadar-nos una miqueta i a fer una miqueta de foc. Et sembla o no?
11: Som-hi.
12: Mira, jo t'explico. He estat com uns 5 mesos sense xarxes socials, ¿vale? Jo no estava passant una etapa gaire bona i vaig dir, mira, jo l'últim que necessito és que el senyor Instagram em digui, no, a sobre de que no soy jo muy fina, que el senyor Instagram em digui tot el que no estic fent o el que no soc. No. Vaig desconnectar, no?
11: De fet.
12: I perquè tu saps com va això, tu obres a l'Instagram, no? I de cop et diu, bon dia, mira, avui tampoc has fet ni el Pilates a les 6 del matí, però veus aquesta senyora, mira, aquesta senyora
11: ja
12: s'ha aixecat, sí, s'ha aixecat, s'ha posat totes les cremes, ha fet un pan de massa madre i ara mateix està obrint 3 empreses, saps? I jo que no sé ni què he sopat ahir ni on pebrots soc.
11: Ha fet un pa de massa mare, m'ha semblat tot... fantàstic.
12: Sí, sí, bueno, és que, clar, ara començarem
11: si no
12: a parlar una miqueta.
11: Si no és de massa mare, no és pa.
12: No, home, no. Sí, recorda que som girls boss.
11: Bueno,
12: tu recordes.
11: Però vam llençar el carnet.
12: I tant.
11: No som girls boss, vinga,
12: som-hi. No, som girls i fem el que podem, això
11: sí,
12: està clar.
11: Sí, som les que podem.
12: Pues sí. Llavors, ara he tornat i, clar, quan un ha estat lluny, les estic veient com amb una altra mirada, no?
11: Sí, és com quan deixes un nòvio.
12: Sí.
11: I després el retornes, que unides sí. I dius, ui...
12: Sí, per això diuen que les segones oportunitats no són bones.
11: Segones parts entre
12: nunca
11: suïcides.
12: Nunca fueron buenas.
11: Vinga.
12: Però sí, les xarxes socials, bueno, tothom les fem servir, no? He estat mirant uns estudis i totes les franges d'edats utilitzen unes xarxes o altres, però es diu que gairebé el 83% de la població a Espanya consumeix xarxes socials. O sigui, és
11: 83,
12: quasi tothom, sí,
11: tothom.
12: De tothom, sí. I, quina sorpresa, les que més consumim som les dones per sobre dels homes.
11: Sorpresa, sí.
12: Sorpresa, bueno.
11: Bueno, clar, a veure, si ens hem d'aixecar i hem de saber com ens maquillem en
12: clar,
11: el semàfor de...
12: Clar, algú ens ho ha de dir.
11: I després, clar, hi ha molta xarxa de gastronomia, molta...
12: Sí.
11: Ojo.
12: Sí, però et sorprendrà, o no, he estat mirant els sectors que més presència tenen, no?, i més anuncis hi ha, i més contingut hi ha. De tots els sectors, el tercer és el de la bellesa.
11: Clar.
12: El segon són viatges i el primer és entreteniment, perquè sí que hi ha una part d'entreteniment, no?, però el tercer sector mundial de contingut i de negoci a les xarxes socials és la bellesa.
11: Tots per què
12: els productes...
11: serà?
12: Que raro, ¿verdad?
11: Raro.
12: Mira, una cosa que no...
11: Que no et quadra.
12: Que no em quadra. Però clar, les xarxes socials, o sigui, jo no dic que siguin dolentes.
11: No, bueno, no. Sí, podem dir-ho, però...
12: Per mi sí que ho són, però sí que poden tenir una part d'entreteniment i que ens poden ajudar a desconnectar i de més, no? Jo, les xarxes socials dic que són com un bitxo, ¿vale? Que et piquen, ja veuràs, ara jo...
11: Vinga,
12: ja veuràs,
11: no,
12: ja.
11: No, tu a lo tuyo.
12: Súbete, que te llevo.
11: Vinga.
12: Jo vull estar pensant, dic, són com un bitxo, ¿vale? Tu et piquen, tu no te n'adones, i al principi fa com gràcia, no? Dius, bueno, comença a ensenyar-te contingut i dius, mira, aquest restaurant sí que el vull provar, no? O aquest taller de ceràmica, va, sí que l'hauria de fer. Oh, mira, o aquesta crema, va, només no compraré aquesta crema, a veure què tal, no? Al principi, innocent, dius, que guai, continguts que m'agraden, no? Bueno, ai, sembla que em parlen a mi. Però clar, és un bitxo verinós, Charo.
8: Ah, sí.
12: I te va enverinant, plenant el cap i el cos de coses, vale? I potser, i fins que arriba un dia que estàs tu tan tranquil·la, a lo millor a casa teva, t'has assentat al sofà 5 minutets i dius, ai, em sembla que hauria d'estar fent sentadilles, eh?
8: Ah! Jo això no ho diré mai, ni les xarxes. Que
12: bueno,
8: no,
12: però
8: no.
12: Potser ara després podem parlar una mica d'aquest suratú, no? Rangos d'edat i de més, sí que hi ha diferents tipus de contingut, però sempre hi ha, no, aquest missatge de i si fas això, i si hauries de fer això, perquè les xarxes socials, bueno, aquest bitxo jo li, és l'algoritme, no?
8: Bitxo-algoritme.
12: El bitxo aquest que et pica, que t'enverina, es diu algoritme en el món de les xarxes socials.
8: Vale?
12: Un algoritme, però, bueno, el que és un filtre, no? Una espècie de màquina intel·ligent que el que fa és escanejar el que tu fas, no? Va mirant a veure què fa la Charo a les xarxes socials, a veure què li agrada, llavors l'algoritme fa la seva feina per ensenyar-te només allò que t'agrada.
8: Això fa molta por, perquè a vegades estàs parlant de, jo què sé, anem a Turquia, sempre, tothom vol anar a Turquia, no sé, a posar-se cabell, jo què sé,
12: sí.
8: No, i de cop i volta, pam!
12: Turquia. És com quan les iaies, tu els hi deies, ai, m'ha agradat molt aquest pastís de formatge, ja donava igual el dia que anessis a casa de la iaia que tenies pastís de formatge, potser sí. fins que ja no t'agradés, però és igual, per la iaia tu eres algú que menjava i que
8: pastís
12: li encantava.
8: Pastís de formatge.
12: Pues l'algoritme és el mateix.
8: És un pastís de formatge.
12: És la iaia que te veu i diu, això li agrada, doncs més i més i tota l'estona. Vale, aquest és el bitxo.
8: És el bitxo del pastís de formatge, m'ha encantat.
12: I l'algoritme és, bueno, el que dius, diu Turquia, o te ves un vídeo de gatitos, no, de gatets,
8: i ja es
12: pensa que ets una senyora que té 14 gats i viu sola, i tot el que veuràs són vídeos de gatets després.
8: O senyor que viu sol.
12: Però hi ha molt d'estigma, la loca de los gatos, no ho dic,
8: clar,
12: això, eh?
8: No ho dius gratis, és veritat, home, el que es diu, els dibuixos animats,
12: el Simpson,
8: hi ha la loca de los gatos.
12: Sí, no és el senyor loco, però sí, la loca de los gatos.
8: El viatge també.
12: Clar. Fins aquí tot bé, pots fer fins i tot estar tendresa, no? Una iaia, no? L'algoritme que t'ensenya, no? Que et dona aquest pastís de formatge constantment. El problema de tot això és que és un bitxo verinós, l'algoritme. Per què? Doncs perquè l'objectiu que té és que tu passis més temps a la xarxa, consumeixis més continguts, consumeixis més anuncis i acabes comprant-te alguna coseta que potser fa 30 segons ni coneixies ni sabies que existia. Vale? Aquest és l'objectiu de qualsevol algoritme, de qualsevol xarxa social.
8: És que consumeixis algo.
12: Que consumeixis algo,
8: o
12: que
8: producte.
12: Siguis algo, o que pensis algo. Perquè aquest és el problema. O sigui, l'algoritme no només t'ensenyarà el que sap que t'agrada, en base al que tu has fet, no? No, l'algoritme també t'ensenya el que se suposa que t'ha d'agradar, el que se suposa que has de ser i el que se suposa que has de fer en el teu dia a dia. Vale? Aquest és el problema de l'algoritme i el problema de les xarxes socials. És un bombardeig i creen aquest tipus d'addicció, no? O sigui, al final, doncs, per exemple, algú com jo que acabo de tornar a les xarxes, no? Jo crec que l'algoritme ha fet així, ha entrat i ha dit, vale, mujer de 30 i pico, no està casada, no té fills. Activamos PAC, crisis existencial.
8: I bim.
12: I això és aquest és l'experiment que et porto avui.
8: Vinga, som-hi, vale? Entra en l'experiment.
12: Perquè jo he estat fora de les xarxes, no? Jo he entrat, el senyor algoritme, el bitxo aquest ha dit, vale, ja ha tornat. Sembla que no és mare, sembla que no està casada.
8: Ha tornat i encara no està mare.
12: I encara no, Llavors ha activat el PAC existencial. I en què consisteix això? Doncs han mostrat-me una sèrie d'anuncis en bucle o de continguts que se suposa que m'interessen o que se suposa que jo hauria de, no?
8: Estar
12: interessada o ser o pensar. I el que et vaig llegir ara, Charo, és la llista real d'un experiment que vaig fer que va ser 10 minuts observant el meu mòbil, vale? I prenent nota de tot el que em va sortir, que, per cert, ni ho he buscat, ni jo segueixo a comptes d'això, no, això és l'algoritme que
8: ha decidit
12: que com jo soy este tipo de mujer, esto es lo que yo tengo que consumir.
8: Vinga.
12: Voy a ello, no t'espantis.
8: No.
12: Començo, eh? Corre, congela els teus òvuls que tens una edat. No et posis maquillatge, la dona natural es porta. Té un descompte per la teva primera sessió de Botox. Fes esport, viatja lluny. Dona idees a aquesta ONG per sentir-te millor. Atura la caiguda del cabell. Transforma la teva pell amb aquesta crema revolucionària. Té un descompte per una depilació làser. Et sents trista? Parla amb un coach. Segur que no vols provar el nostre tractament anticel·lulític? Fes feliç a una dona. Dona òvuls. Cuina una sopa com la de la teva mare, amb aquests nous sobres de caldo. Sedueix els homes amb aquesta colònia. T'has donat que tens la pell seca? Has fet ayuno intermitente? I sobretot, sobretot, sigues feliç. Sigues la millor versió de tu mateixa.
8: No ho puc creure.
12: 10 minuts, Charo.
8: No m'ho puc creure.
12: O sigui, segons el meu Instagram, jo estic mig deprimida, mig calva, amb la pell seca, i és massa tard perquè jo tingui fills.
8: A mi em fa gràcia perquè primer diu reserva els ous, diu dona'ls.
12: La qüestió és fer negoci amb mi, saps?
8: Jo,
12: no et maquillis, però punxa't botox. Sigues natural, però treu-te els pèls, carbonitza't les cames amb aquest làser, aquest descompte, no? Llavors, segons el meu algoritme, estic a la merda, però té un codi descompte per absolutament tot.
8: És brit. A mi no em surt això tot.
12: Què et surt a tu? Perquè al final això és un negoci per totes les franges d'edat.
8: No, a mi em surten moltes coses de menopausa, moltes, i després em surten coses de viatge.
12: Bueno.
8: I també em surten, i això em preocupa, gatets.
12: Mai. S'ha activat el pack, mujer loca de los gatos. Cuidado.
8: I jo no tinc gats, tinc gossos. Però és igual. És igual, ja entro dins del pack.
12: Correcte.
8: De iaia amb gats.
12: Iaia amb gats.
8: Em fa una certa por, perquè a més sóc al·lèrgica als gats. Ui, però no passa
12: tranquil·la,
8: res.
12: Ja et sortirà vacuna per gats, tot, està tot pensat. Tot l'engranatge perquè tu consumeixis i facis el que ells volen, s'activa i funciona.
8: A mi m'ha fet una mica de... Ara no sé si abraçar-te, aixecar-me i abraçar-te, perquè clar, diu, congela els òvuls, no, dona'ls,
12: sí.
8: Depila't. Era una mica tremend. O sigui, si tu realment estàs malament, t'enfonsa.
12: T'enfonsa, evidentment. Les xarxes, de veritat, és que és un parany que t'atrapa. I jo perquè tinc consciència, però si pensem en les nenes joves...
8: Això és el que t'ho diu.
12: Bueno, segons l'Instagram tinc consciència.
8: Sí, no sé què dirà la teva mare, si tens o no.
12: Clar, és que, però si pensem en l'impacte que pot tenir això amb noies joves, o sigui, les xarxes socials són un catalitzador de trastorns de salut mental, d'alimentació, de tot, perquè al final és un bombardeig constant, camuflat, amb continguts que ens agraden, que ens contratenen, que ens inspiren... No, és una mentida. Al final, jo també pensava, dic, aquest bitxo que et pica, que és l'algoritme que et va enverinant, jo dic, és el Pepito Grillo 2.0, no? Tens aquí, és com una vagueta, el Pepito Grillo dolent, no? Que en comptes de dir-te que prenguis bones decisions, com en el Pinocho, és un Pepito Grillo que t'està dient que no ets lo suficientment guapa, que no estàs lo suficientment activa, que no fas suficientment coses durant el dia.
8: Clar, no fas suficientment res.
12: Clar, no ets suficient.
8: Tu no ets prou. Tu no ets prou.
12: Tranquil·leta, que tu no ets prou.
8: Però t'ajudarem.
12: T'ajudarem amb aquest codi de descompte i amb aquest vídeo i amb aquest... És que prou.
8: El codi de descompte.
12: Però és veritat.
8: És brutal.
12: És veritat. És un negoci, res és gratis. No t'estan entretinguent. T'estan intentant vendre alguna cosa.
8: És impressionant.
12: Claríssimament.
8: Clar, no m'estranya, Andrea, que després et dediquis a l'humor.
12: Home, jo perquè... o em ric d'això o m'heu d'abraçar tot el dia. No sé si m'entens. Sí.
8: Jo, quan acabem el programa, t'abraçaré durant 2 minuts o 3 per consolar-te, perquè no obris no obriu les xarxes. Si
12: no ho feu. Al final hi ha una cosa greu, que és que les xarxes el que volen és que no siguem crítiques, no pensem, no siguem creatives, no seguim el nostre propi instint o el que nosaltres volem. Al final volen adoctrinar-nos d'alguna manera. Quan més bombardeig, menys pensem, menys podem valorar, no? És a dir, jo l'altre dia dic, vull un air fryer. La vull, sí, per què? No ho sé, si jo no cuino, saps? Pues és una mica això, no? Necessito fer ayuno, per què? No ho sé. Vull dir,
8: és igual.
12: Però és part de l'engranatge.
8: El dejú intermitent ha fet molt mal a la cultura mediterrània, ha fet molt mal, senyores. El dejú és una fal·làcia, això.
12: Com totes altres coses. Com el de ser una gelbos que pot amb tot, les xarxes és una plataforma per fer-nos creure que sempre hi ha alguna cosa que no estem fent, algun lloc que no estem viatjant o alguna cosa que no ens hem punxat a la cara o el que sigui. És molt complicat. Per tant, avui a la foguera, les xarxes, el Pepito Grillo i tot.
8: O sigui, no tirem prou. El Pinocho perquè crema molt.
12: Home.
8: Fes fusta. Pobre, no s'acosta, ell no s'acosta. Escolta, Andrea,
12: doncs sí.
8: Un plaer de llançar la foguera amb tu, fora. El que faci falta, i aquestes xarxes les llancem a la foguera.
12: Sí.
8: Nosaltres, les senyores que escoltem aquest programa, ja fa temps que les vam llançar, el que passa és que reboten.
12: Home, és difícil sortir-se'n.
8: Reboten, eh?
12: I tant. És I com... sempre hi ha un dia que dius, ai, això... Sí. Siguem crítiques, no passa res.
11: Miraré la sopa de l'àvia, perquè t'ha sortit la sopa.
12: Sí, clar, perquè com que no sóc mare, no sé, com que no sóc mare, ja m'estan dient que la meva sopa no serà igual de bona que la meva mare, per tant, eren uns sobrecitos d'una marca molt coneguda, perquè així en casa també sepa com si mi madre hubiera cocinado. És que prou.
11: Molt bonic.
12: Prou, a la foguera, la sopa.
11: La sopa i prou. El senyor de la xarxa també la tothom, direm.
12: Tothom.
11: Andrea, un plaer. Et tornem a veure el mes que ve?
12: Sí, vinga. Aquí estarem.
11: Gràcies.
12: Gràcies a tu.
11: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat de la importància de la comunitat femenina de la mà de la Beatriz de Vicente i de la trampa a les xarxes socials, amb l'Andrea, que sempre ens deixa amb un somriure a la boca, que avui ens ha deixat amb més d'un somriure, amb una rialla i una cosa fantàstica. I com diu la Gloria Steinem, sola puc arribar lluny, però juntes podem arribar a tot arreu. Ja sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: En xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17A amb un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume, on l'acte s'ha traslladat enguany per les obres de la Rambla. Familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals han participat en l'homenatge 9 anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat passades les 6 del matí compta amb 7 dotacions, efectius del CRAE, subaquàtic, el grup caní de recerca, drons i també efectius dels Mossos d'Esquadra. Els regants han reduït el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat encara cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i tot i el reforç policial, ahir també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i posteriorment incidents en un supermercat del carrer Girona. A banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i també va obligar a desallotjar 9 immobles propers. L'incendi també podria estar vinculat amb les darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en clau política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I pel que fa a la mobilitat, l'AP7 concentra les principals afectacions. En sentit sud, hi ha 8 quilòmetres de congestió entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar per un accident amb un carril tallat. En el mateix sentit, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també es mantenen 7 quilòmetres de retencions. I en sentit nord, l'AP7 també acumula 3 quilòmetres de retencions a l'Ampolla. A Girona també la Nacional 2 està tallada durant 4 quilòmetres entre Lles i Vilabertran, amb també desviament senyalitzat. I un estudi del SEM conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és aproximadament la meitat que la dels homes, un 4,2% davant del 9,9%. La recerca que ha analitzat 500...
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu: "No passa res, fes-ne una altra." Ella encara plora més fort i el pare respon: "No hi ha per tant, Laia." I ella segueix pujant cada vegada més el plor, perquè el pare hi torna: "Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica?" La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu: "Ja està bé, només són uns blocs, filla."
9: Ni mama, ni mom.
8: Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que digui que no menteix, és quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
0: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem que acompanyar-les quan nosaltres estem desbordades és impossible, no? És un tema cerebral. No és que aquesta frustració de per què no ho he sapigut fer és perquè no era el moment, no? A vegades, com molt bé deies, volem fer-ho en un moment o que el nostre fill no està en disposició per un tema cerebral, no? Que està totalment l'amígdala alterada i està connectant amb aquest desbordament emocional, que nosaltres no podem per exactament el mateix o perquè cap dels dos pot. Llavors, lo important abans d'intentar fer res és fer-te un PCR.
8: Sí.
0: Te'n recordes del PCR?
8: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Per a calla i respira. Llavors, en el moment en què pots intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
8: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
0: Per què creus que ens en surten aquestes frases?
8: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
0: I perquè ens ho han dit.
8: És el que ens han dit a nosaltres.
0: Perquè normalment ens ho han dit, no? Si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant no, que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és mira que lletja et poses quan plores. Ahir justament una mare a consulta em deia, és que la meva nena ja està treballant molt al com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir, ui, que lletja que t'estàs posant. No. Clar, i això que és mala fe, és una mala persona? No, repetim, no, allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lleig al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria. Què puc fer perquè pari això?
8: Perquè pari ja.
0: Puc cridar, a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humillar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
8: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple,
0: sí, sí.
8: Quan estan tan disgustats i que realment, al final, el que ens afecta més és el plor, sobretot el plor dels infants petits,
0: sí,
8: que se'ns fica aquí, just aquí, i d'aquí no surt, i et posa molt nerviós, no? Realment és bo deixar-los plorar tant?
0: A veure, no és deixar o no deixar plorar. No és dolent que un nen plori. Això és el primer que hem de saber. Que un nen plori, no passa res. El que és dolent és que ho faci amb una sensació de solitud. Per què? Perquè el per a què de nosaltres acompanyar o no un plor és les habilitats que anirà adquirint per quan aquesta emoció sorgeixi sense nosaltres i la pugui anar transitant d'alguna manera. Llavors, que un nen plori no és dolent. Que un nen plori sol sí que ho és. Llavors, quan una nena o un nen del 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular, perquè del 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora al bressol i aquell famós mètode Estiví, no?, que els deien, no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar, perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res? Això no és una idea o una creença que sorgeix perquè sí. Això ho aprenem des del bressol. Llavors, no passa res Si se't cau el bloc de peces i per tu és algo important, no? O potser no té que veure amb el bloc de peces, pot ser que estàs supercansada, tens un mal dia, no? I allò és com la goteta que ens ha passat quantes vegades a nosaltres. Uh-huh. Me'n recordo l'altre dia que se'm va cremar el sopar i em vaig posar a plorar. Clar. Perquè havia tingut un dia de merda. I només faltava això. Doncs als nens també els hi passa això, el només faltava això. Què necessitava jo quan se'm va cremar el sopar? Que algú em digués, prou ja, sempre estàs igual, és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
10: No és res.
0: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir... anava a dir acceptar, però no vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de, sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Estàs sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és... Ostres, veig que estàs molt enfadada. I si no tenim clar o segur la certesa de que està enfadada, diem crec, perquè no hi ha res, o almenys jo estic pensant en situacions meves, no? Que em faci més ràbia que algú vingui i em digui, ai, que trista estàs, i dic, no estic trista, estic molt enfadada, no? Perquè estigui callada mirant cap a baix no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig, que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí, presència.
10: Clar, això, en plena enrabiada, sí. que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon, sí. Que et faria el mateix cas, sí. És millor callar.
0: És millor callar.
10: Però
0: hi ha
10: no
0: nens...
10: marxar en el cas dels
0: no,
10: petits.
0: De 0 a 6 anys no marxar mai.
10: I més grans?
0: I més grans, preguntar-los... en aquell moment, perquè clar, a partir dels 6 anys normalment l'enrabiada es manifesta de manera diferent, sí. En el cas dels més grans, clar, si pensem en actuar al moment no serveix de res, hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació em refereixo a conversa en què necessites tu quan que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, eh? Vull estar sol. Mm. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
10: I cop de porta.
0: I cop de porta i tal. No, perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no per com et sents. I això, aquesta frase de quíreme cuando más lo necesite, que será... quíreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença, o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber... Si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé... quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem... Jo, per exemple, tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat, jo m'havia de posar a uns metres, llavors em sentava i li deia, si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida, que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb uns anys, es calmava, feia allò de...
10: I no cal dir res, a vegades.
0: És que la majoria de vegades no cal dir res.
10: És a dir, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com sí. En el cas de la teva filla, sí. Per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat,
0: no,
10: estava desbordada...
0: No, per favor, li estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant, podem crear un diàleg, no?, de... ostres, he vist que abans ho has passat molt malament, vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho, però simplement el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
10: I si tu en aquell moment no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser perquè heu tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada, què fem?
0: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè l'afecte, l'amor, no s'hauria de retirar mai.
10: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
0: Clar, a veure, quan són més grans sí que tu pots expressar ara mateix no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el jo t'estimo molt però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, jo diria que com a adult, no? Encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota, no? Perquè
10: sí,
0: hi ha...
10: Sí, sí,
0: hi ha edats, no? Ets idiota, o deixa'm en pau, o coses que ens fan mal. I...
10: Ets la pitjor mare del món.
0: Mare del món, no? Topicazo! Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que segons Adler, no? El que diu és que hi ha quatre comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un, i de l'adult també.
10: Val.
0: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és incrementar tot aquest malestar per les dues parts.
10: Amb casos pràctics, el PCR, que
0: PCR,
10: sabem que funciona...
0: Total. Teràpia, si cal. És a dir, si tu te n'adones que hi ha situacions a casa que no les pots acompanyar, una revisió. Una revisió, és a dir, no pots acompanyar allò que no pots sostenir. Si tu no tens una bona tolerància a la frustració, no podràs acompanyar la frustració del teu fill. Si estàs molt incòmoda amb la tristesa, no, l'evites de tota manera, quan el teu fill estigui trist, no podràs acompanyar la tristesa. No? Una pregunta que llenço, no, a totes les persones que ens escolten és quines emocions realment caben a casa teva? O a l'aula, si ets mestra. Perquè, no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No? Al final és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió, i un plor és una expressió. Què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final els nens no necessiten ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber què passa amb cadascuna d'elles.
10: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí dos minuts no me'n recordo. Això passa molt amb els germans.
0: Total.
10: Que s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
0: S'estima...
10: Escolta,
0: bueno,
10: que anem a jugar a Playmobil.
0: I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles, i tu hijo ha hecho, o mira qui li ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadada amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues, clar, Això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors el que necessiten és una persona que no li facin por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta falsa creença de que no, jo haig de ser sempre feliç pel meu fill, no em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill, jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre.
10: Pobreta, Cindy.
0: Ai, ja. Pobreta aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah, penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí, que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Estic, doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat, saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que desregulen molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
10: Sí,
0: vull
10: sí.
0: dir que tots ens desregulem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és que és un tema que la m'agina, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sents això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
10: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes,
0: sí.
10: Una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als fills.
0: Sí.
10: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada uno de su libro.
0: Total.
10: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars, eh? Quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva vida en aquell moment, clar, no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre, doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia.
0: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
10: exacte.
0: No?
10: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
0: Clar.
10: Jo ho faria, eh? Jo tinc facilitat,
0: Jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt, clar. No? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
10: Correcte.
0: Si jo, se'm cauen les llàgrimes perquè veig que estàs molt trista, poder verbalitzar m'emociona, no? Veure't així perquè em sap greu. Però sí que hauríem de controlar la por que tenim en que, perquè si li donem moltíssima importància, no? Ho sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyar els nostres fills i filles és, veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure't trista a tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt al foco en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar com t'has sentit amb això? Què en penses ara? Si tornessis, no? Amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11 anys,
10: correcte,
0: 11 anys,
10: sí,
0: no?
10: Sí.
0: Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? No? Preguntar-los-hi molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los-hi, vols que et digui què faria jo? I has d'entendre que pot haver un no. Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
10: Home, si no, no hi hauria cafès amb amigues.
0: Home, ni teràpies.
10: Ni teràpies.
0: I tant, clar. O sigui que és molt important el no envair la teva, aquell moment amb la teva por, amb la teva preocupació, si hi ha una expressió física i la teva filla t'està veient, no dir, ai no, és que tengo al·lèrgia al polen, perquè no vull que em vegi, no, ostres, doncs veure't així, no, m'ha creat tristesa, em sap greu que estiguis trista, jo estic aquí. I a vegades un jo estic aquí, o què necessites? Uh-huh. No? Amb 10 o 11 anys pots fer-li aquesta pregunta. Què necessites de mi? I potser et diu res, i dir-te res no rebutjar-te. És, ella ja sap que estaràs. Pues deixa-li també aquesta oportunitat de que ella pugui pensar, actuar de la manera que cregui.
10: Anem a treballar, va.
0: Vinga, anem a treballar. Aquí, ara, no, em dirigeixo a les persones que ens esteu veient o escoltant, i m'agradaria que pensessis en un moment en el que alguna emoció del teu fill o filla t'ha fet sentir molt incòmoda, no? O fins i tot t'ha desbordat. Si ho vols fer amb els ulls tancats, t'animo a fer-ho, i en aquell moment tornes a estar allà i ara agafes una miqueta de distància i penses realment què és el que necessita el teu fill o filla de tu. I canvia la resposta que en aquell dia li vas donar per una altra, doncs, més reflexionada, amb aquest PCR que parlàvem. I observa com estàs tu i com en aquell moment segurament reaccioni el teu fill o filla. Doncs aquest és un exercici que t'animo a fer-ho moltes vegades, perquè al final això el que fa, Sílvia, també és crear noves connexions neuronals i ens obre noves possibilitats de com relacionar-nos amb les emocions dels nostres fills.
10: Jo, ens poses una quantitat de deures que molts. Jo no sé si...
0: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
10: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement, i que també és un comportament que ens funciona també amb adults. Totalment. Que moltes vegades el que deies tu, a mi no em diguis com que sento ni que, com estic. Simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera. No? I al final, que anem donant voltes, abans em deies, és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix.
0: Sí.
10: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, de com estàs tu, llavors, com estem nosaltres, reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
0: Clar, per tant... és que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar. I acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació, i hem d'anar de ment a actuació. Llavors, per això és tan important l'autorevisió, no? Això que li deia, no? De repetir-me tant, però és que és bàsic fer aquest treball.
10: Molt bé. Estem treballant. I per tant, fem el que podem, oi? Que sí?
0: Sempre amb compassió, sempre amb vulnerabilitat, i que el procés és molt més enriquidor que el resultat.
10: A vegades no ho farem bé.
0: No ho farem bé, però estem fent, o estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
10: Ens veiem en el proper capítol, ens veiem, ens escoltem, el que vosaltres vulgueu, en el proper capítol d'Animam, Animam, no us el perdeu, perquè és que és superinteressant tot això. Gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les sis de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis, reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el consorci d'emissores municipals de les Terres de Lleida.
2: Nom.
0: Generosa Cortina Roig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
2: Matrícula.
0: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota.
1: La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen bàsicament doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
2: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa Cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història ja de molt gran a la residència on va passar els seus últims anys.
3: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred, molts caps de família es guanyin un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
1: Un pellerot no és res més que un trapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots, recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del trapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
2: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
1: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
3: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
1: La generosa Cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
2: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Saint-Lys. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
1: Allò que passava abans, no? Aquestes famílies tan, tan grans i tan extenses.
3: I no només a les zones rurals, això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
1: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
2: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
4: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. Jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això amb uns vestits molt mudades.
3: L'any 1931, la Generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. Té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
1: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
2: Tenim la Generosa servint cafès olés, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, els germans Soldevila, fent negocis transfronterers.
3: El Joan Soldevila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
1: En el moment en el que comença a explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això, no? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
2: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
1: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny, és a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
3: I què passen? Tabac?
2: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
1: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. A Andorra la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complimentar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac. Doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraband i evidentment et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies inclús per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa, i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte, o algú que diu alguna cosa i alguna delació o el que sigui.
3: I és això el que els passa al germà Soldevila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraband.
1: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
2: I no només de presos polítics, també hi van tancar aviadors. Aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
1: Els aliats, en el moment en el que fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen, evidentment, a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs que molts d'ells, doncs, en el moment en què l'avió és abatut, si evidentment doncs estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda, el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió, perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar, i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
2: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina, i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
1: I és el que passava precisament, doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlant anglès, que se sentia parlant francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
2: Això fa que dins de la presó de Lleida el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
1: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars, i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar amb aquest noi és el que acaba propiciant que els germans Soldevila s'integrin en una xarxa d'informació, que no d'evasió, belga, que acabin treballant pels belgues.
2: Quan França és ocupada pels alemanys, els països aliats creen xarxes d'informació i d'evasió. Des de la clandestinitat, les persones dins de la resistència traslladen missatges secrets, però també persones importants per la lluita, com ara els aviadors. Són xarxes delicades. Un pas en fals pot fer que es trenquin. Això és el que va passar a la xarxa belga que unia Barcelona amb Bèlgica, que es va trencar, es va cremar.
1: Es produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes, i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix. Es crema veritablement, igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
2: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona. Fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que, empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila, i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
1: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
2: Voilà, els pellerots! Aquesta trobada fortuïta a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
1: I aquí és on comença, veritablement, la història que acaba portant a la Generosa a Ravensbrück.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

enamorar-me, però que no hagi de fer mal. I si s'acaba, que s'acabi, però que tingui un bon final. Que vull mirar-te, parlar-te, explicar-te tot el que tinc de dins, espero no molestar-te. Anem als restaurants que tenim pendents i morregem-nos a la taula, que ens miri la gent. Tu estaràs impressionant, t'hauràs arreglat.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
3: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
2: Qui omplirà la galeria de mil moments.
3: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
2: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
3: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
2: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
4: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
5: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou

0: Unitats subaquàtiques i canines.
1: I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
0: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
2: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal.
1: I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
0: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
1: Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel, i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
1: El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres de la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
5: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
6: Som tots amics i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú, i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
5: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
0: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu, i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
1: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
0: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme, que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
1: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances en l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I us ho explicàvem en titulars. Un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. 1-1 Lleida Ràdio.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum i luego entre que van vindre o no van vindre els bombers sortien unes flames pues, que es veien des del carrer des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
1: Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
0: El paio en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
1: 1-1, Lleida Ràdio, Judit.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, la Rosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
1: També us ho avançàvem en titulars. Els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
0: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
1: Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat als Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
1: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
0: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
1: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
0: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment, el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
1: Més informació. Ara ens plantem a Ceuta i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
0: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
0: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
4: Notícies en xarxa.
1: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giaxa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
1: I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C3. 32, Radio Televisió de Calella, Dolors Lleurí.
17: El projecte per construir un nou accés de Calella a la C32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
18: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
17: La segona connexió de Calella amb la C32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer la tardor quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que abans de construir noves carreteres es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
1: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho expliquen Sergi Crusells.
19: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
20: Aquesta normativa té molt en compte les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
19: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
1: I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
21: La barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
22: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
21: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
22: Es preveu que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
21: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
1: És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
0: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads, i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
1: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
0: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
1: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
0: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
1: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Collective Poa.
1: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
2: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
3: Sí, va anar molt bé. I la gent ha vist que serveix per alguna cosa el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC. I entrar a l'ESMUC és molt difícil, hi havia una trentena de candidats i en varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any inclús millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
2: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana a càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Isobe.
6: Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
1: I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit, el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
6: Tú me dijiste 19.
0: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'11 de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
1: I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
23: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al-Hilal. Dos nous fitxatges pel Barça, que va tancar ja la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos gols de Roberto i un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
24: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
23: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada de l'estaf tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió, avui s'estrena al centre d'Esport Sabadell, al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
25: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi hauran derrotes, hi hauran empats, hi hauran dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
23: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió, en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
26: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
23: I en bàsquet, el FIEC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic Moncho Fernández.
27: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de
5: les tàctiques defensives o ofensius, i si no, bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
23: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
1: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Paraules llargues, la foscor no els incomoda.

0: però disfruto varias cures i a mi que em suda la polla sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona però m'acompanya gent pura i ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no? Sí.

0: palizo al Pachi, que pronto una puta bossa nova, que no sé ni lo que es. La que arrima català, primo, l'oncle i vaya valle.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: I sense moure'ns de lloc, a Lleida també els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses, a la Garrotxa, torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols als prims que estan entrenint en el cel, i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens explica la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes, va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa.
0: Passant 8 minuts de 2:15, us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica la Judit Castellà.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum i luego entre que van vindre o no van vindre els bombers sortien unes flames pues, que es veien des del carrer des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
0: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El paio en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
0: UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
0: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: Amb un FM, Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
0: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
0: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori Història està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa GIACSA per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
0: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
17: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'espai cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
18: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
17: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'espai cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
19: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
20: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
19: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
20: Es preveu que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
19: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
0: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
3: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'hi incorporen íntegrament.
0: I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes. Cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
21: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tània, dues turistes mexicanes a Badalona.
22: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
23: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
21: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
0: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
3: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
0: I un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa 3 persones mortes.
3: Els fets han passat al barri del Rocío, quan 2 encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les 3 persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
3: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa 2 dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
0: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Colectivoa.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que havíem fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell del coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la de del Pla fins a la plaça per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal. L'escoltem. Cancelo només arriba a Barcelona.
5: Sí, muy feliz. La verdad es que ya lo estaba esperando, pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio. Y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Y bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona. Rodri, de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a venir a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el centre d'esport Sabadell o Falcán de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del centre d'esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez, el seu tècnic.
8: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, estava convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius i, sinó, bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa el dia d'avui. Són el Barça i el Reus. Blaugranes i Roxinegres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a Ceuta. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular del Ministeri, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu d'aquesta crisi, el dispositiu que s'ha posat en marxa per aquesta crisi que, recordem, es va desencadenar el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, amb Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat en recórrer al poder judicial si no es resol aquesta crisi. I canviant de tema, els altercats multitudinaris que s'han produït aquest cap de setmana a Lleida s'han saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals són menors d'edat. En una compareixença, l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors d'entre 14 i 17 anys, de diferents procedències. L'Ajuntament de Lleida incorpora, a més, un dispositiu especial al parc sobre la zona de les vies i zones col·lectives com a resposta a aquesta batalla campal del cap de setmana. Escoltem el País en Cap.
2: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que amb caràcter general ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
1: Entitats ecologistes del Maresme acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32, denuncien un impacte ambiental sever, diuen, en zones agràries i forestals i consideren les obres innecessàries i reclamen apostar pel transport públic en lloc d'afavorir el trànsit privat. I es manté en prealerta el ple inundat per previsió de pluges intenses. Aquesta tarda es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a Osona i a les comarques del Litoral Nord i també de l'interior de Girona. Per tant, estem atents.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking truck house.
1: Mom X Power, put the sauce.
2: It's licks.
3: Parte mita, di que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
4: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
3: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
4: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
5: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
6: Els divendres, de 8 a 10, seguiràs sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
7: Los sábados te invitamos a...

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat?
3: Que s'ha borrat què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. L'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

faig escroquis fullars d'unes formes de pilars d'aquest amor consumible en sortíem.

i veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: emoció.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pamfina fa una prena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Avisa de la tía!
0: ¡Baja, corra!
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: MCs FM. Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Tot és possible, comenceu, si us plau, així. Que voler és voler i poder és poesia, a quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta,

Pausi cartera.

Quins extraterrestres més originals van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tots amb flautes, tots amb flaut, el seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Tierra 4.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, no, rompe.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

inimaginable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los.

0: El que vull que fem ni ho et a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.